carta. Que viuré la teva llibertat sabent que així ha de ser. Que et faré costat mentre et faci falta i fins